experiència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la Gossa Sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la Comunitat Valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2016, després d'anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se vigent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la Gossa Sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

0: Es el titular.
1: El titular, Me tienes que la receta de la coca esa.
2: Que disfrutéis del fin de semana largo que todavía tenéis, hasta el lunes. Y nosotros venimos mañana, Mañana a las 8 en punto, aquí estamos, sí.
3: ¿Qué vicio tenéis?
2: Nos gusta el vicio de la radio. Hasta mañana.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
5: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No hay otro lugar, no hay otro momento. Es aquí y ahora. Vive la maratón. Generali Maratón de Málaga. Basta de imaginarlo. Tu momento ha llegado. Inscríbete ya en generalimaratonmálaga.com.
6: Hay recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory.
7: Esto no es solo un anuncio. Es la forma de dejarle con las ganas de tomarse un descanso en NH Collection Hotels and Resorts. No es solo lo que se escucha, es lo que se siente. Reserve ya al mejor precio garantizado en nhcollection.com.
8: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
9: Abril es una cantant de Benissa, a la qual tots coneixen gràcies a la versió que va fer ja fa algun temps d'un dels temes que més va sonar durant 2006, Lucky. Gràcies a que és afortunada, es va convertir en un referent important de la música feta a la nostra llengua. Al llarg d'aquests anys ha col·laborat en formacions com La Fúmiga, Zoo o La Raïf. Les seues influències passen per cantants com Billie Eilish, Sandra Monfort, Rita Payés o Sílvia Pérez Cruz. Ha sigut reconeguda con el premi a la cantant revelació en els Premi Ovidi 2025, a més d'estar nominada a altres premis com el Premi Smin o en The Rock 2026. El seu primer àlbum, Instruccions per estimar una cirera, ha comptat també amb el reconeixement del públic i la indústria. Abril és una de les apostes més fermes de la música de la nostra comunitat per al futur. I així és com sona la seva música.

territorios s'entrellacen en cada quilòmetre. Les 10 ciclorrutes creades per Covenga dibuixen un mapa de prop de 200 quilòmetres que travessa 23 municipis i més d'un centenar de racons plens d'encant. A colp de pedal, el paisatge va canviant. Sequi centenàries, horts de cítrics, saladars i camins rurals que condueixen a ermites, museus, palauets i miradors naturals. Són recorreguts accessibles d'entre una i dues hores, dissenyats per a gaudir sense presses. Les canyades discorren entre Beniferri i La Murada, on l'horto s'obri entre canyes i rambles. Els saladars mostra un mosaic de figueres, magraners i antics camins de rec. La Marquesa acosta a la quietud de la Llacuna Rosa i els Cabezos ascendeix a miradors des dels quals la comarca es desplega com un tapís agrícola. Altres rutes aprofundeixen en la història del regadiu tradicional o la desembocadura del Segura.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte. Onda Cero Elche.
1: Con el gusto de per ser el joc en el qual es va a descobrir el bust de la Dama d'Elx, el jaciment de l'Alcúdia és un dels espais arqueològics més importants d'Espanya. Des del Neolític fins al segle X va constituir l'assentament original de la ciutat ibera d'Ilice. També va ser colònia romana. I al llarg dels segles va ser terra de labor i pedrera, doncs s'obtenien pedres per als edificis d'Elx i el seu entorn. A la fi del segle XIX es va implantar el regadiu, la qual cosa va comportar una remodelació del terreny, propiciant l'aparició de restes antigues entre ells, la Dama d'Elx, que va ser